0: vamos acercando a las 8 menos cuarto de la mañana de este 15 de mayo, 7 menos cuarto en Canarias. Le voy a dejar ahora con la información de las territoriales de Radio Nacional de España. Hasta ahí.
1: Radio Nacional de España, las Illes Balears, serveis informatius. Molt bon dia. El jurat popular considera culpable d'un delicte d'assassinat en traïdoria, acarnissament i motivació masclista l'home que va matar la seva exsogra a la colònia de Sant Jordi. Creu que es va aprofitar de l'extrema fragilitat de la víctima i la seva motivació va ser castigar la seva exparella. Un veredicte que el deixa a les portes de la presó permanent revisable, pena que també demana la fiscalia després d'haver escoltat el jurat popular. Falta un quart d'hora per les 8. En aquest divendres 15 de maig, en Llucia Gómez al control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Paula Bendito. Avui podria passar a disposició judicial.
2: L'home detengut a Eivissa per presumptament agredir sexualment una dona hospitalitzada a Can Misses. L'home havia forçat una de les entrades al centre sanitari i després de cometre l'agressió va fugir forçant una altra porta. L'àrea de salut revisarà els sistemes de seguretat.
1: Es modera la pujada de preus.
2: L'abril l'IPC se va situar en el 3,1% de les Balears. És mig punt manco que el mes de març i una dècima per sota del conjunt nacional. L'entrada en vigor de les rebaixes fiscals aprovat per l'executiu central per als carburants i l'electricitat han contribuït a una moderació dels preus.
1: I en els esports?
2: L'empat del Girona contra la Reial Societat fa que el Mallorca caigui en descens, tot i que segueix depenent de si mateix per aconseguir la permanència. En bàsquet, derrota de l'Èstia a Coruña.

0: 15 graus a tot l'arxipèlag. Per altra banda, bufa vent fluix a moderat de les components oest i nord-oest a Mallorca i Menorca i de tramuntana a les Illes Pitiuses. És una informació d'EMET.
1: Ara mateix tenim 13 graus a Mahó, 15 a Palma, 16 a Eivissa i 17 a Formentera, i coneguem també on s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes, bon dia.
2: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment ens trobem d'atenció a l'autopista d'Inca, a l'altura del Consell, fins a l'altura de Santa Maria en sentit Palma, i també a l'altura de Portugal en Castelló i a l'incorporació cap a la via Cintura. I a la via Cintura trobem les complicacions habituals a l'altura de Can Blau, fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla, i a l'altura de la taula en sentit Andrats. I per acabar, també feia retencions a la M30, a l'altura de la rotonda de CLH, fins a l'altura de Meca Palma, i a la carretera de Monaco, a l'arribada a Palma. Sóc un bon moment. Molt bon dia.
1: Començant parlant de tribunals, perquè el jurat popular ha declarat culpable d'un delicte d'assassinat amb traïdoria, carnissament i motivació masclista a l'home que va matar a cops la seva exsogra de 74 anys l'any 2024 a la colònia de Sant Jordi.
3: El veredicte considera aprovat per unanimitat l'extrema fragilitat i la feblesa de la víctima, una situació que l'hauria impedit defensar-se, tot tenint en compte la seva avançada edat i els problemes de salut que patia i que, diu el tribunal, el processat coneixia. Ha titllat el crim com inhumà. Els fets, recordem, van tenir lloc l'hora baixa del 25 de setembre del 2024, quan Víctor Aníbal, portuguès de 47 anys, hauria arribat a casa i, en veure que no quedaven cerveses, la va apallissar, causant-li així la seva mort. La fiscalia, que reclamava una pena de 25 anys de presó, ha demanat, just després de conèixer el veredicte, que sigui condemnat a presó permanent revisable, al igual que l'acusació popular. També reclamen una indemnització de 300.000 euros.
1: I en successos, avui podria passar a disposició judicial l'home detingut a Eivissa per presumptament haver agredit sexualment una dona hospitalitzada a Can Misses. Els fets van tenir lloc la matinada de dilluns. Xavi, ara, bon dia.
4: Bon dia. L'home havia forçat una de les entrades del centre sanitari i, després de cometre l'agressió, va fugir forçant una altra porta. El personal sanitari, alertat pels crits de la dona, va intentar aturar-lo, però no varen poder. Les imatges de les càmeres de seguretat de l'hospital varen permetre la seva detenció. El gerent de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, Eduardo Escudero, ha assegurat que se revisaran les mesures de seguretat del centre hospitalari.
5: Evidentemente este incidente nos va a hacer replantear todo el sistema de seguridad del hospital. Esto es lo primero que vamos a hacer en cuanto dispongamos de tiempo y solucionemos primero el problema de la persona que es la que se está sintiendo mal, la familia que se está sintiendo también francamente mal y nosotros muy mal por este incidente y sobre todo por la persona. Pero lo revisaremos, sí.
1: I un altre succés, una fuita d'aigua deixava a hora baixa inundada la rotonda situada entre Son Mos i l'Hospital Juan E. de Miramar a la Vileta Palma i provocava importants retencions a la via de cintura. Barreres com Son Cotoner, Son Dameto i Son Flor quedaran fins la mitjanit sense subministrament d'aigua corrent. I encara un altre punt, perquè Coldo García, exassessor de l'exministre de Transport José Luis Ábalos, ha rebutjat aclarar sobre l'adjudicació de contractes de mascaretes a les Balears durant la pandèmia. La seva advocada és Letícia de la Hoz.
6: Nosotros entendemos que no se pueden juzgar dos veces los mismos hechos y ese es el motivo de que no haya declarado Coldo hoy.
1: I més coses. L'estudiant de la UIB, a qui li va caure una finestra damunt mentre era a classe, tornarà dilluns que ve a la facultat. La jove es troba a casa recuperant-se de les ferides lleus que va patint. Des de la universitat defensen que es tracta d'un incident aïllat i fortuit, però anuncien que intensificaran el manteniment dels edificis.
3: El vicerrector d'Infraestructures, Carles Mulot, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat i assegura que es destinen 2 milions d'euros anuals al manteniment dels edificis. Amb tot, assegura que, per evitar alarma social i tenint en compte que s'espera una alta afluència d'alumnes de cara a la selectivitat, s'intensificaran les tasques de manteniment.
7: Una ratxa de vent d'aproximadament uns 50 km per hora l'hem enregistrada a l'estació meteorològica que tenim aquí a la universitat, pues va provocar que aquesta finestra s'obrís i en tots els problemes que va generar, va pegar un pilar i se va rompre una bisagra i va tenir pues, aquest accident totalment fortuït.
3: Pel que fa a la jove, la degana de la Facultat de Dret assegura que es troba bé i defensa que s'ha mantingut un diàleg constant i positiu amb la família.
1: Entram ara al terreny econòmic perquè l'IPC es situa en el 3,1% a les Balears durant el mes d'abril. És mig punt manco que el mes de març i una dècima per sota del conjunt nacional. Si comparam els preus amb ara fa un any, han pujat un 0,3%. L'entrada en vigor de les rebaixes fiscals aprovades per l'executiu central per als carburants i l'electricitat han contribuït a una

0: passat un bon moment. Bon dia.
1: El jurat popular ha declarat culpable d'un delicte d'assassinat en traïdoria, acarnissament i motivació masclista l'home que va matar a cops la seva exsogra de 74 anys l'any 2024 a la colònia de Sant Jordi.
2: El veredicte considera aprovat que, per unanimitat, l'extrema fragilitat i la feblesa de la víctima, una situació que l'hauria impedit defensar-se tot tenint en compte la seva avançada edat i els problemes de salut que patia i que, diu el tribunal, el processat coneixia, han titllat el crim com a inhumà. Els fets, recordant, van tenir lloc l'hora baixa del 25 de setembre de l'any 2024, quan l'home, un portuguès de 47 anys, hauria arribat a casa i, en veure que no quedaven cerveses, la va apallissar, causant així la seva mort. La fiscalia, que reclamava una pena de 25 anys de presó, ha demanat, just després de conèixer el veredicte, que sigui condemnat a presó permanent revisable, al igual que l'acusació popular. També reclamen una indemnització de 300.000 euros.
1: I en successos, avui podria passar a disposició judicial l'home detingut a Eivissa per presumptament haver agredit sexualment una dona hospitalitzada a Can Misses, uns fets que varen tenir lloc la matinada de dilluns. Paula Bendito, bon dia.
3: Bon dia. L'home havia forçat una de les entrades del centre sanitari i després de cometre l'agressió va fugir forçant una altra porta. El personal sanitari, alertat pels crits de la dona, va intentar aturar-lo, però no van poder. Les imatges de les càmeres de seguretat de l'hospital varen permetre la seva detenció. El gerent de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, Eduardo Escudero, ha assegurat que se revisaran les mesures de seguretat del centre hospitalari.
4: Evidentemente este incidente nos va a hacer replantear todo el sistema de seguridad del hospital. Esto es lo primero que vamos a hacer en cuanto dispongamos de tiempo y solucionemos primero el problema de la persona que es la que se está sintiendo mal, la familia que se está sintiendo también francamente mal y nosotros muy mal por este incidente y sobre todo por la persona. Pero lo revisaremos, sí.
1: I un altre succés, perquè una fuita d'aigua deixava a hora baixa inundada la rotonda situada entre Son Mos i l'Hospital Juan N. Miramar a la Vileta, Palma. Provocava així importants retencions a la via de cintura. Barriades com Son Cotoner, Son Dameto i Son Flor quedaran fins la mitjanit sense subministrament d'aigua corrent. I parlam ara de l'estudiant de la UIB, qui li va caure una finestra al damunt mentre era a classe, que tornarà dilluns a la facultat. La jove es troba recuperant-se a casa de les ferides lleus que va patir. Des de la universitat defensen que es tracta d'un incident aïllat, fortuit, però anuncien que intensificaran el manteniment dels edificis.
2: El vicerrector d'Infraestructures, Carles Mulet, ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat. Assegura que es destinen 2 milions d'euros anuals al manteniment dels edificis. Amb tot, assegura que per evitar alarma social i tenint en compte que s'espera una alta afluència d'alumnes de cara a la selectivitat, intensificaran les tasques de manteniment.
5: Una ratxa de vent d'aproximadament uns 50 km per hora l'hem enregistrada a l'estació meteorològica que tenim aquí a la universitat, pues va provocar que aquesta finestra s'obrís i en tots els problemes que va generar, va pegar un pilar i se va rompre una bisagra i va tenir pues, aquest accident totalment fortuït.
1: L'IPC situa en el 3,1% de les Balears durant l'abril, és mig punt manco que el mes de març, una dècima per sota del conjunt nacional. Si el comparam amb ara fa un any, els preus han pujat un 0,3%. L'entrada en vigor de les rebaixes fiscals aprovades per l'executiu central per a carburants i electricitat han contribuït a aquesta moderació dels preus. Xavi, ara, bon dia.
6: Bon dia. Fins al juny se mantindrà la rebaixa de l'IVA a l'electricitat i fins juliol els combustibles. Tot i així, l'economista Pau Montserrat considera que no seran suficients, ja que la durada de la guerra podria convertir el problema energètic en estructural.
7: És una mesura que era necessari per intentar atenuar, però són mesures que quan estem en un xoc energètic com l'actual, són mesures que molt aviat se queden curtes, molt aviat els preus compensen aquesta petita baixada d'impostos, i això és el que està passant, que els preus ja han pujat més que la rebaixa d'impostos que el govern ha fixat.
6: Des de Consoval posen el focus en el fet insular, i és que les Balears són molt més vulnerables al preu del transport, que en el darrer any s'ha encarit un 3,7%, una pujada que incideix directament en el cost dels aliments i les begudes no alcohòliques, que han registrat una pujada del 3,3%. El seu president és Alfonso Rodríguez.
8: Aquí una família de 4 persones, de 3 persones, necessita 600 euros al mes solamente para la cesta de la compra. Desgraciadamente, el efecto de el incremento de los carburantes afecta al transporte y directamente a los productos que consumimos aquí en las islas.
6: A les Balears, en termes interanuals, el que més s'han carit és el grup d'hotels i restaurants amb una pujada de gairebé un 7%.
1: Això quant a economia, però hem de parlar també de política.
3: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat a Palma que el govern central prendrà mesures perquè els guàrdies civils i els policies nacionals que arriben a les illes no se'n vagin pel problema de l'habitatge.
9: Habrá medidas en ese sentido para garantizar y ayudar

0: a esa permanencia de los efectivos en las Islas Baleares y el tema importantísimo de las infraestructuras y de los recursos habitacionales para nuestros hombres y para nuestras mujeres. Cuestiones en las que estamos.
1: En els darrers 7 anys han augmentat en 400 els efectius de la Policia Nacional a les Illes. Declaracions de Marlaska durant la presa de possessió del nou cap superior del cos a les Balears, José Antonio Puebla. Durant el seu discurs, Marlaska també ha assegurat que la immigració irregular ha començat a reduir-se a l'arxipèlag gràcies a les actuacions en els països d'origen.
0: La perseverancia en las políticas de trabajo con los países de origen y tránsito, estando allí nuestros hombres y mujeres, lo que determina es que esas tendencias también se vayan revertiendo. Y en el hecho de Baleares, aunque ha habido un ligero incremento, ya la tendencia es, en los últimos meses, a ir disminuyendo. Estamos revertiendo esa tendencia.
2: I seguim parlant de política perquè continua la polèmica arran del cas Vestar del Consell de Mallorca, sobre el qual se'n va parlar ahir el debat de política general. Margalida Blanquer, bon dia.
3: Bon dia. El PSOE i Més per Mallorca acusen el president insular Llorenç Galmés del PP d'estar segrestat per vots, per no cessar el vicepresident Pedro Vestar de vots pel suposat ús de cotxes oficials per desplaçaments personals, fet que el codi ètic del Consell qualifica de falta molt greu. Catalina Cladera i Catalina Inés Parelló.
4: Cessi d'una vegada per totes en el vicepresident i si no, que expliqui per què no ho fa. Qui és que l'atura? L'atura la senyora Proens, l'atura el senyor Abascal.
5: Un d'aquests informes s'ha encarregat a la secretària tècnica, a la mà dreta del senyor Vestard. Vostè ja no confia massa en la conclusió ni en la resolució d'aquest informe.
3: Mentre que Vox i el PP esperen a tenir el resultat d'aquests informes intents que l'equip de govern ha encarregat per decidir. Escoltam Antoni Gili i Núria Riera.
6: Estamos a la espera de que se elaboren los informes que entiendo que concluirán o no si ha habido un uso indebido, cosa que aún no se puede afirmar con rotundidad.
7: Jo no sé si Esquerra en el pacte com funcionava, si donava instruccions polítiques en els tècnics, li puc assegurar que aquest govern no funciona així. Si resulta de tot, hi ha unes responsabilitats econòmiques, serà l'interventora general la que ho determinarà.
2: I parlem ara d'un avanç perquè ha estat presentada una nova dosa tècnica de detecció de càncer de pròstata a l'Hospital Can Mises d'Eivissa, que millorarà la seva eficàcia i reduirà les molèsties en els pacients.
8: És una fusió d'una ressonància magnètica i una ecografia la que permetrà deixar de fer servir biòpsies per la detecció del càncer de pròstata, el més freqüent en homes. Manuela García és la consellera de Salut.
9: És una tècnica que facilita que la toma de biòpsia se realice justamente en el lugar que tu has marcado donde está la sospecha de tumor.
8: Aquesta nova tècnica permetrà guanyar eficiència en la detecció. Alhora, també s'aconseguirà reduir la molèstia dels pacients que ja no s'hauran de sotmetre biòpsies amb el risc d'infecció que això suposa. Ho explica Diego Alonso, coordinador del Servei d'Urologia.
10: Una tècnica un poco más compleja de hacer, pero es mejor para el paciente, porque lo que ocurre es que nosotros vamos a poder ser mucho más específicos a la hora de biopsiar. No necesitamos hacer tantas biopsias, la posibilidad de complicaciones es menor y podemos ser mucho más finos a la hora de diagnosticar a los pacientes y tener un diagnóstico mucho más exacto.
8: Es calcula que fins a 70 persones es beneficiaran d'aquesta nova tècnica Eivissa.
2: 8:56, parlem ara d'actualitat esportiva.
1: El Mallorca cau en llocs de descens després de l'empat del Girona davant la Reial Societat. Els de De Micheli s'enfronten diumenge al Llevant, també en zona de descens i empatat a 39 punts amb els vermells. Serà un duel vital per la permanència per amb dos equips i qui perdi, depenent dels altres resultats de la jornada, podria baixar ja matemàticament a segona divisió aquest diumenge o tancar, per altra banda, la salvació. Amb tot, el Mallorca continua depenent d'ell mateix. En bàsquet, l'Estia Menorca ha perdut el primer partit dels play-offs d'ascens contra el Leima Corunya per 93-71. El proper partit serà diumenge, també a Corunya, i després d'ambdós equips s'hauran de jugar a Vintaufa per conèixer qui passa a les semifinals. Guanya el millor de 5 partits. L'entrenador dels menorquins és Javi Zamora.
11: Creo que el resultado del partido es mucho más abultado de lo que el trabajo de los chicos ha merecido, al menos. Esa es la sensación que tenemos, ¿no?
2: I avui a la cultura parlem de Maria del Mar Bonet.
12: Jo estava aquí, m'abraçava per sa mà.
1: La
12: cantant mallorquina publica un nou àlbum per celebrar els seus 60 anys de carrera. Du per títol L'aigua no cansa. Són nou temes, alguns poètics, altres reivindicatius, la majoria inèdits. Algunes lletres són de la mateixa Maria Dalmà Bonet, però el disc compta també amb composicions de Toni Cuenca, Antoni Pereira Fons, Mauro Pagani i una col·laboració amb el pianista cubà José María Vitier. També posa música al poema de Blai Bonet, S'aigua no, que sentiu de fons. És un disc concebut íntegrament a Mallorca.
13: Son mis últimas canciones, canciones que yo he ido componiendo con el tiempo, ¿no? Músicos que han trabajado conmigo desde que estoy en Mallorca, que hace unos 11 años que vivo en Mallorca. Son canciones que tocan lo personal siempre, ¿no?
12: Maria Dalmà Bonet començarà la gira de presentació del disc a Barcelona dia 23 de maig al Palau de la Música Catalana, que la durà una gira que la durà també per diferents teatres i festivals, entre ells el Teatre L'Olímpia de París, una gira per reivindicar 6 dècades de música mediterrània i de cançó d'autor.
14: Amarte es un regalo que m'ha dado la vida.
12: I acabam la cultura amb la Tània, que actua avui a la sala Es Gremi dins la 5a edició del festival Paco de Lucía, una actuació que començarà a partir de les 7 i mitja i que servirà per presentar a Mallorca el projecte Palas, un EP de 3 temes en col·laboració amb Gerai Cortés i Nusar 3000.
15: Ràdio 5, Tot Notícies.
2: I anem ara amb altres previsions informatives del dia.
3: Seguirem el Consell de Govern, que preveu modificar el programa Lloguer Segur. Més per Mallorca denuncia la convocatòria d'una manifestació en defensa del monument de Safaixina. I la seu de l'UIB Menorca acull una jornada de la xarxa sobre migracions.
2: I acabam amb una bona notícia. Es Mercadal viu aquest dia la Menorca Horse Week, la setmana del cavall menorquí. Avui, demà, el recinte firal acull dos espectacles equestres amb més de 80 exemplars i demostració de doma natural a càrrec de Fabrizio Bonat, una de les figures internacionals més reconegudes d'aquesta disciplina. Amb la bona notícia arribam a les 9 del matí. Tornem amb més actualitat en el butlletí de les 10.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Molt bon dia, és la 1:30. El govern revisarà les mesures de seguretat de l'Hospital de Can Mises després que hagi transcendit la presumpta agressió sexual a una pacient del centre la matinada del passat diumenge. El sospitós ha estat detingut i ja ha passat a disposició judicial. Antoni Costa, portaveu del govern.
1: El reforç de vigilància que anualment es fa en els mesos d'estiu, una mesura que està, per tant, planificada tant en els hospitals de les Illes Balears com també en els centres de salut. Una mesura que, reitero, és cert que encara no s'havia posat en marxa, però que sí que s'hi posarà de forma imminent.
0: Tot d'una, us ho explicàvem aquest divendres 15 de maig, amb Víctor Bejarano, el control tècnic, us saluda Xisco Díaz, repassant altres titulars amb Amador Bausà. Culpable d'assassinat.
2: Amb traïdoria, encarnissament i motivació masclista és el veredicte del jurat popular contra l'home que va matar a cops la seva exsogra de 74 anys l'any 2024 a la colònia de Sant Jordi.
0: El govern modifica i amplia el programa Lloguer Segur i incorpora els grans tenidors.
2: Fins ara quedaven fora els propietaris amb més de 10 habitatges, però el fracàs del programa, que només ha aconseguit 82 habitatges dels 3.000 que preveia poder aconseguir inicialment, ha obligat l'executiu a flexibilitzar els requisits. José Luis Mateo, conseller d'Habitatge.
3: Y ahora también se posibilita la adhesión de propietarios de múltiples viviendas. También con el objetivo de hacer aflorar vivienda vacía y que pueda ser destinada a residentes en las islas. Somos conscientes de que el acceso a la vivienda es seguramente la mayor de las preocupaciones de la ciudadanía. Lo sabemos, somos conscientes. Y no nos hemos puesto de perfil. Y sabemos que necesitamos actuar con medidas útiles, realistas y eficaces.
0: I també parlarem d'esports.
2: L'empat del Girona contra la Real Societat fa que el Mallorca caigui en descens, tot i que segueix depenent de si mateix per aconseguir la permanència. En bàsquet, derrota de l'Estia a Menorca a Corunya, el primer partit dels quarts de final per l'ascens a ACB.
0: I anem a conèixer la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia. Juan Carlos Piña, bon dia.
4: Bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears esperam ruixats i pluges que poden ser ocasionalment fortes i anar amb tempesta. Les temperatures diurnes baixen, quedant-se les màximes als 21 graus a Palma, Eivissa i Formentera, 20 a Maó. A més, les temperatures mínimes arribaran al final de la jornada. Demà dissabte tindrem el cel cobert, amb més ruixats, sobretot a Mallorca i Menorca, que seran ocasionalment forts i aniran acompanyats de tempesta, disminuint la nuvolositat a partir del matí. Així mateix, les temperatures se mantindran sense canvis o seguiran baixant lleugerament. Se preveuen màximes de 22 graus a Eivissa i 20 a Palma, Maó i Formentera. És una informació d'AEMET.
0: I avui és divendres, toca A Punt Cultural amb Laura Ruibal.
5: A Punt Cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
6: Bon dia, comença A Punt Cultural, el programa d'oci i cultura de Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Com cada divendres, vos acompanyam fins a les 2 de l'hora baixa per proposar-vos els millors plans per al cap de setmana. Avui ens avançam al Dia Internacional dels Museus visitant el Museu de Menorca, a Maó. A l'agenda farem aturada al món de les titelles de la mà del Festival de Teresetes de Mallorca i com cada divendres, prepareu les crispetes per a les estrenes de Cine Ciutat. Així que pren nota i no perdis detall. Vos parla Laura Ruibal, al control tècnic tenim Víctor Bejarano. Comença A Punt Cultural. Dilluns que ve, d'avui de maig, és el Dia Internacional dels Museus, una efemèride per reivindicar el valor d'aquests espais amb jornades de portes obertes, visites guiades i un seguit d'activitats que conviden els ciutadans a apropar-se al seu patrimoni des d'una altra mirada. Una diada que comença ja aquest cap de setmana a molts de museus. Nosaltres avui feim aturada a Maó per visitar el Museu de Menorca de la mà de la nostra companya Clara Ceballos. Clara, bon dia.
7: Bon dia, Laura. El Museu de Menorca és un dels que avancen la celebració al cap de setmana i ho fan amb una proposta molt singular que barreja música, vi i patrimoni, tot per donar vida a l'exposició permanent que ofereix aquest espai ple d'història. Per conèixer millor aquesta activitat i els misteris que hi amaguen, tenim aquí a Carolina Desel, la directora del museu. Bon dia, Carolina.
8: Hola, bon dia.
7: Parlem primer de tot d'aquesta activitat amb què celebreu demà el Dia Internacional dels Museus. En què consistirà exactament?
8: Aquesta és una activitat que ja fa uns quants anys que duem a terme entorn a aquest dia dels museus, i llavors l'anem canviant i perfilant una mica acord amb el lema que posa l'ICOM cada any per celebrar el Dia dels Museus. Enguany l'ICOM ha decidit que el lema per celebrar aquest dia i preparar les activitats és un museus unint un món dividit, no? Bastant acord, no?, amb aquesta actualitat que tenim així tan dividida i amb tants problemes aquí i allà. Llavors hem preparat aquest maridatge, que el que fem és a partir de quatre peces del museu, de la col·lecció del museu, quatre peces que es poden veure a l'exposició permanent, i les hem maridades amb un vi i amb una peça musical. En aquest cas és un trio de jazz que ens vindrà a acompanyar. Llavors l'activitat consisteix en que en primer moment el públic va visitar aquestes quatre peces, els tècnics dels museus fan una petita introducció de 10 minuts de cada peça, i llavors ens anem a fer aquest maridatge musical i expliquem per què hem escollit aquest vi en relació a aquesta peça i la música.
7: Una jornada que entra dins d'un programa d'activitats al museu molt complet, que inclou fins i tot sessions de ioga, conferències... Quanta gent hi participa normalment?
8: Concretament, bueno, en l'activitat de dissabte, el nombre de persones per un tema d'espai és de 100 persones, per tant, bueno, ja està ple ja fa uns quants dies, i demà serà, bueno, un dia especial. I llavors nosaltres tenim un programa d'activitats bastant divers, acord amb també una mica aquesta definició nova de museus, no? Que parlaves del ioga, i tenim algunes activitats que treballem el benestar de la gent, perquè bé, en l'última definició de museus també implica els museus, i això és una cosa científica i que altres països han desenvolupat bastant més que aquí a Espanya, els museus en relació amb el benestar de les persones, lluitar contra aquesta solitud no desitjada. Llavors nosaltres això és una cosa que tenim molt clara, volem fer comunitat, i llavors tenim, bé, aquestes, bueno, tenim ioga, tenim tallers familiars, tenim bastantes activitats que impliquen els nostres veïns d'aquest entorn meravellós on estem. Tenim tallers familiars, que ja te deia, conferències, bastantes tallers escolars, excursions, que també és una cosa que, a part d'això, no?, de fer comunitat, perquè vas caminant i xerres amb la gent, i també és una mica de fer territori, no? També el museu no és un espai només tancat, el museu ens parla de la història i del patrimoni de Menorca, i bé, també s'ha d'anar in situ, no?, a visitar els llocs on ens parlen d'història.
7: Aquest concepte de fer comunitat és una forma d'atreure un públic més ampli al museu, que potser hi torna després per conèixer millor l'exposició permanent a banda de les activitats?
8: Sí, sí, clar. Una vegada l'exposició permanent que tenia del museu es va inaugurar el 2018, llavors una vegada que la gent ha vist l'exposició permanent diu, bueno, ja l'he vista, no? Llavors la manera de que la gent repeteixi, la manera de que estableixi un vincle amb el museu és, doncs, bueno, fent activitats, no? I implicant això, gent diversa, i el que fem, no?, doncs és oferir activitats que poden abarcar un públic i de gustos molt diferents, llavors anem creant aquesta comunitat. Part important també és el nivell de xarxes, no?, d'Instagram i de Facebook que tenim, i de TikTok, no?, perquè també és un grup d'una comunitat també online que també és important per nosaltres.
7: Un dia qualsevol, fora de les activitats programades, quin és l'atractiu principal d'aquest edifici? Quines són les relíquies més desconegudes, i fins i tot pels menorquins, que podem trobar en aquestes sales?
8: Custodiem al voltant d'unes 300.000 peces exposades a l'exposició permanent, hi ha unes 1.200, bueno, aproximadament, i llavors el que ens passa en els museus locals és que moltes vegades ens costa molt atraure el públic local, no? En el nostre cas el públic menorquí, no? Perquè ens passa a tots, i jo sempre ho explico, quan vas de vacances, mira, va, aniré a veure un museu, no? O dos, o si depèn dels gustos, no? El que passa que a vegades venir al teu propi museu, doncs ens costa. Nosaltres, el públic local és el nostre públic objectiu, val? I llavors, bueno, ara hem anat augmentant, ara ja l'any passat vam tenir quasi el 30% del nostre públic és públic local, i llavors el que li expliquem moltes vegades és que poden trobar moltíssimes coses molt, molt diferents, no?, d'aquí a Menorca, i que a vegades són coses records molt, molt, molt propers a ells o als seus avis, no? Per exemple, tenim una col·lecció de les pessetes que es van encunyar durant la Guerra Civil, no? Pessetes encunyades aquí a Menorca. I això, bueno, a la gent li fa gràcia, ostres, no? Bueno, aquestes coses, a part de tenir tota aquesta aquesta col·lecció de, i de custodiar bona part del fons de la Menorca Talaiòtica, amb peces molt diverses. Una de les que parlarem aquest dissabte concretament és un oros, és una figureta egípcia, i la, que la gent també li, és molt, bueno, li fa molta curiositat, no? Com una peça egípcia doncs, va arribar aquí a Menorca. No? Doncs això són aquestes petites peces. Altres coses importants que potser tenim són també tot el llegat aquest anglès, no? Britànic. Menorca va ser britànica durant el segle XVIII i tenim doncs, aquests testimonis també d'aquesta època que pot semblar una mica exòtica també.
7: Quines són les altres tres peces que exposareu aquest cap de setmana amb el maridatge?
8: Mira, a part de l'Horus tenim una jugueta de l'època medieval islàmica, que és una jugueta, que, una figureta de cavall que es va trobar a Torredengalmés, que la tenim exposada en el museu fa, bueno, crec que fa 2 anys o 3, i llavors que l'hem donat una volta, llavors una almorratxa catalana i un mocador maçònic. No? Els maçons van tenir una presència, bueno, encara ara tenen una presència important aquí a l'illa, i llavors amb aquestes quatre peces ens direm, bueno, que no som tan diferents els uns als altres i que la cultura ens uneix més que del que ens separa.
7: A banda d'oferir activitats com aquesta de demà, què creu que podria contribuir a promoure les visites als museus?
8: Vale, aquí. Bé, jo crec que el que hem de fer és una mica el que fem, i, bueno, i hem de millorar moltíssimes coses, però és fer això, no? Activitats diverses que puguin això abarcar molts gustos diferents de molta gent, perquè la societat cada cop és més diversa i tenim gent de molts interessos del món i també, bueno, pues, amb moltes inquietuds molt diferents. Això és una cosa principal. I llavors també tot el tema de la promoció, de la comunicació. Bueno, avui, per exemple, no, ens has vingut a veure i, per tant, per nosaltres és una cosa molt important, no, tractar bé els mitjans de comunicació, perquè és la manera que arribes a molta més gent. I és una mica el que anem fent i anem canviant, pues, bueno, una mica d'estratègies, una mica d'activitats, aquesta relació amb la premsa, que per nosaltres és importantíssima, i també les xarxes socials.
7: Carolina Desel, directora del Museu de Menorca, moltes gràcies per tota aquesta informació i esperem que el jazz i el patrimoni facin una fusió perfecta demà.
8: Moltíssimes gràcies.
7: Això és tot per part nostra, Laura. Feliç Dia Internacional dels Museus.
6: Gràcies, Clara, i feliç diada.
5: A punt cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
6: I obrim ara l'agenda del cap de setmana. M'acompanya per fer-ho Xisco Díaz. Bon dia.
0: Bon dia. Una de les cites més destacades és el Festival Internacional de Teresetes de Mallorca.
6: Una finestra a la fantasia que ens recorda que les titelles no són només cosa d'infants.
0: Avui al Teatre Xes Fortesa, a partir de les 5, arriba la companyia catalana Xip Xap amb Amelie, una versió moderna del clàssic flautista que planteja el dubte de si aquestes plagues de rates que afecten el poble han aparegut del no-res o si en realitat sempre havien estat allà, vinculant-les a l'ànsia de riquesa i poder.
6: També a Palma, al Teatre Sants, des de les 6:30, i per als amants dels detalls, la companyia britànica String Theatre presenta el Circ dels Insectes. Imagineu un circ sencer on els trapezistes i domadors són escarabats i llagostes mecàniques. I a partir de les 8, al Teatre Principal, arriba la gran aposta per al públic adult i jove, Vint Don Quijote, una producció de gran format que barreja actors, teresetes gegants i una posada en escena cinematogràfica sobre la bogeria i els somnis.
0: I a partir de demà dissabte, les teresetes surten també als pobles. A l'Aró, Manacor, a la nit sola, Colònia de Sant Pere seran l'escenari de diferents actuacions. Una d'elles és l'espectacle Viva, a càrrec de la companyia La Loquace, teatre d'objectes per contar un feminicidi en plena dictadura franquista. La representació serà a Sa Congregació, Sa Pobla, demà dissabte a partir de les 7 de l'hora baixa. Daniel Olmos i Lisa Peyron són els dos protagonistes.
9: Com la societat espanyola ha podido evolucionar, com un home i una mujer actual hemos evolucionado para, en relación a aquel hombre y aquella mujer que fueron, María y José. Y luego Lisa se ríe mucho de mí en el escenario. Y yo me río un poco de ti también. Entonces, es verdad que estamos muy serios porque el tema lo requiere, pero el público se ríe mucho.
10: Sí, permite encontrar humor a través de esta historia de nosotros, sí.
0: I destaquem també diumenge l'espectacle L'arbre de les sabates, que es farà a Inca i Alcúdia diumenge, com dèiem, una obra poètica de la companyia P. Greenboat que ens ensenya a mirar el món amb uns altres ulls.
11: La pena llarga del riu.
6: I aquest diumenge comença el Festival Versud, organitzat per la Fundació Mallorca Literària, una nova edició d'aquest cicle poètic que enguany commemora especialment l'any Blai Bonet, coincidint amb el centenari del poeta santanyiner.
0: I precisament la Casa Blai Bonet a Santanyí serà l'escenari de l'espectacle Que vengui el sol com una festa. Oriol Sauleda, Lara Magrinyà i Anna Sala ens convindran a gaudir de la poesia de Blai Bonet, Clementina Arderiu i Joan Alcover, acompanyat de música.
6: I un altre cicle que combina literatura, música i teatre comença aquest cap de setmana és el Primavera al Jardí a la Casa Llorenç de Villalonga de Binissalem.
0: El SU serà demà amb una visita dramatitzada a la cambra pròpia de Maria Antònia Oliver, un espai d'exposició i homenatge. L'espectacle du per títol El dret a dubtar a càrrec de Magdalena Esbert. També s'ha programat una presentació de poesia amb la participació d'Albert Roig, autor del poemari Fa Negre, Clàudia Darder, que debuta amb el poemari Com una cussa, i Júlia Febré, autora d'Arrel Inoïda, a Premi Ciutat de Manacor 2025. Es farà també un vermut musical amb l'actuació del duet The Bowings.
12: Un, tira t'hi vol amunt. Dos, cara de gos.
6: I teatre, demà també al Principal Ninca.
0: Amb la representació de Love, John, Kate, la tercera i darrera peça de la trilogia que el dramaturg Josep Pere Peiró ha dedicat als grans mites de William Shakespeare des d'una mirada contemporània, crítica i profundament teatral. Després de Set maneres de ser Hamlet i Perifèria Otelo, Peiró culmina amb una aproximació lliure a Enric VI. En aquesta tercera peça, Peiró continua jugant amb el text clàssic no per representar-lo, sinó per discutir-lo, desmuntar-lo i fer-lo dialogar amb el present.
6: I avui, hora baixa, a l'Auditorium de Palma continua el cicle de dansa.
0: I ho fa amb l'actuació de la companyia de Nacho Duato, una proposta de dansa contemporània que inclou peces del repertori del conegut coreògraf, entre elles L'Amoroso, Liberté o Nyagua.
13: Amarte es un regalo que me ha dado la vida. Es mucho más de lo que yo quería. Yo soy la noche y tú eres el día.
6: I també avui a la sala Es Gremi actua la Tània al marc de la cinquena edició del festival Paco de Lucía.
0: La Tània presenta Palas, un EP de tres temes més allunyat de la introspecció de treballs anteriors, on el ritme i la celebració guanyen pas. El projecte està creat amb Gerai Cortés i Nusar 3000 amb la col·laboració especial de Papà Levante.
6: I canviem de ritme perquè la Cartoixa de Valldemossa continua el festival Pianino.
0: Demà dissabte actua el nord-americà Curtis Filshu, un jove prodigi que ha guanyat, entre altres, la 70a edició del concurs internacional de piano Maria Canals de Barcelona. Interpretarà peces de Beethoven, Mozart, Rachmaninoff, Debussy i Liszt. L'actuació començarà a les 8:30 de l'hora baixa.

0: I d'un festival a un altre, perquè demà comença The Most Beautiful Days a la sala Esgrem.
1: Serà la primera de les tres jornades programades en aquest festival, impulsat per Luis Alberto Segura, cantant de L.A. En aquesta ocasió inclou les actuacions dels nord-americans Red Cross, aquí sentiu de fons, que arriben a Mallorca per primera vegada amb el seu rock alternatiu, i el trio d'indie rock mallorquí Peligro.
2: No puedo ni respirar, ni me ríen por cruzar, te entero, me muero.
0: I acabam l'agenda a l'Auditorium de Palma, on diumenge actua Sílvia Pérez Cruz.
1: La catalana presentarà Oral Abisal, el seu darrer treball, al qual poden sentir cançons com aquest Mar Muerto, que escoltau de fons, on parla sobre els migrants que arriben en pastera i que va escriure en testimonis reals en col·laboració amb Open Arms.
0: Gràcies, Xisco, i bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.

0: Apunt cultural. L'oci i la cultura a Ràdio Nacional.
1: I amb aquesta sintonia arriba el temps de parlar de cinema. Ens escolta ja Eugènia San Pedro, responsable de Cine Ciutat. Bon dia, Eugènia.
2: Hola, bon dia, com esteu?
1: Molt bé, comencem amb les estrenes de la setmana.
3: Anna Maria Dragatx.
4: Lucia.

0: Atalante, però és un tipus de distribuïdora de cinema una mica més independent. De fet, el darrer èxit que ha distribuït aquesta distribuïdora és la pel·lícula d'un poeta que ha agradat moltíssim. En aquest cas no va per aquí, la pel·lícula, sinó que és una adolescent eslovena que marxa amb el cor del seu col·legi catòlic a un retir a un convent i entre cants i silencis descobreix el que vendria a ser el desig, l'amistat i les primeres tensions en sa fe i amb el seu propi cos.
1: Clar, el que he llegit és que és una directora que ho fa molt bé, no? Perquè és una mirada íntima sobre el despertar sexual i també aquest pas a la maduresa, però amb molta delicadesa, no? Que ho fa molt bé.
0: Sí, és vera que per lo que jo he vist en el tràiler ho fa sense ningun tipus d'escàndol ni grandiloquència, no? És com... Filma un poc des de la incomoditat, la mirada, la curiositat adolescent de no saber ben bé què està passant. És un coming of age queer, sensible i una de les òperes primes europees de l'any, en realitat.
1: Idò, canviem ara d'estrena, passam a una altra molt diferent.
2: My name is Gabriel. I'm an angel. I'm here to save you.
1: Parlant de Movida Celestial, una comèdia nord-americana que suposa la tornada de Kenny Reeves al gènere de la comèdia pura i dura, no? Per dir-ho de qualque manera.
0: Sí, a mi aquesta pel·lícula, la veritat és que me fa moltíssima il·lusió. La dirigeix Nazif Ansari, que també debuta com a director, com a guionista, i al final és el protagonista de la pel·lícula. L'acompanyo, com bé has dit, en Keanu Reeves, que a mi m'encanta, però sobretot que m'agrada molt veure un altre pic a la pantalla després d'una sèrie brutal que ha fet... que s'ha dit The Studio, és en Seth Rogen, que és molt bon actor i a mi sempre m'ha fet molta gràcia i a més, la sinopsi d'aquesta pel·li és com a molt A24, que és una altra distribuïdora molt, molt famosa perquè fa un tipus de pel·li com a molt cuidada i en el final un poc així de fantasia, no sé, a mi m'agrada tot el que fa A24 i és la llei d'aquesta pel·li que mos conta la història d'en Gabriel, que és un àngel ben intencionat però bastant inepte, que el protagonitza en Keanu Reeves i baixa a la terra per ajudar a un treballador precari que encadena feines temporals i un inversor de capital risc que ho té tot els ajuda com a intercanviar les seves vides. El personatge de precari es desperta envoltat de luxe i el ric s'ha d'enfrontar de cop a l'escassetat.
1: Sí, se'n riu una mica també, no? D'aquesta precarietat laboral però també de l'obsessió pels diners.
0: Sí, exacte, jo crec que és així, o sigui, és una, la crítica la valora moltíssim com si tingués com a molt de frescor, no? I va molt de sa mà, pues, també de sa trama i no sé, crec que és aquest tipus de pel·lícula que t'ajuda, no t'ajuda a desconnectar perquè molt mostres la realitat actual, però sí que te fa veure-la, pues, des d'un punt de vista una mica més còmic que a vegades fa falta.
1: I passa també una bona estona al cinema. Passam a una altra de les pel·lícules que és també una comèdia, en aquest cas una comèdia negra.
3: Since the day I was born, my mother told me we were different. She had been disowned by her family.
1: Parlam, Eugenia, de Jugada Maestra, dirigida per John Patton Ford. És una pel·lícula britànica, crec que és un remake d'una pel·lícula anterior.
0: Sí, sí, exacte. En aquest cas, la història... Bueno, és veritat que no té res a veure amb... Movida Celestial i la xica del coro, però sí que d'alguna manera pues, crec que té un to, almenys un poc més de comèdia, per lo que jo he vist, és comèdia negra, amb un to noir i fent fatal que surt a Margaret Qualley, que a mi m'agrada moltíssim aquesta actriu també, i la història molt mostra un personatge que és un jove fred i brillant que descobreix que podria heretar una gran fortuna familiar. Buitant la línia de successió, decideix no deixar el seu destí a l'atzar i posa en marxa un pla tan meticulós com despietat en realitat perquè ha d'anar eliminant tots els que se li posen en el seu camí.
1: I està protagonitzada per Glenn Powell.
0: Sí, sí, sí, que a mi també m'agrada molt, crec que és un actor que ho fa superbé i, bueno, això, en el final aquest actor, Glenn Powell, torna a este rei com a de Hitman, no? Impostor, encantador, en doble fons, ara en sa sang pues, un poc més freda perquè el seu personatge pues, ha de cometre una sèrie de delictes per arribar a sa fortuna.
1: I no hem d'oblidar, Eugènia, que aquests dies és el Festival de Cannes, vosaltres teniu una vinculació també en aquest esdeveniment i suposem, no, que estàu prenent nota de totes les pel·lícules que competeixen, entre elles algunes espanyoles, com la de Pedro Almodóvar, Sorogoyen, Los Javis...
0: Sí, la veritat és que...

0: És un luxe veure com el cinema espanyol d'alguna manera arriba a Cannes, que no és el primer pic, ja ho sabem. L'any passat, en Oliver Lasche amb Cirat va guanyar un premi exaequo. Enguany tenim molt més percentatge de poder guanyar perquè hi ha molta més gent participant-hi. Crec que són molt bones pel·lícules. La d'en Sorogoyen i la de Los Javis encara no l'han vista, arribarà en guany, però Amarga Navidad ja l'han vista i ha agradat moltíssim. Un altre lot que és aquest any a Cannes, concretament la Setmana de la Crítica, no és la secció oficial, per això se l'està oblidant, i és una pena, perquè al final, si no tens una secció oficial, ja passa tot com molt desapercebut, i segur que m'estic oblidant d'algú més, perquè també recordo la secció de curtmetratges, que també arriba molt de curts espanyols. En aquest cas jo estic xerrant de l'Aina Clotet, que té la seva primera òpera prima, perquè ja ha fet sèries, ha fet curts, però mai ha dirigit una pel·lícula, diguéssim, un llargmetratge. I allà hi serà Aina Clotet en la seva òpera prima, Viva, que arribarà a Cine Ciutat, si no m'equivoc, d'aquí un mes o dos, i té superbona pinta el tràiler, també.
1: Idò, moltíssimes gràcies, Eugènia, per apropar-nos totes les estrenes de la setmana, també aquestes estrenes de Cine Ciutat, entre elles aquesta de la directora catalana Aina Clotet. Moltíssimes gràcies i ens veiem al cinema.
0: Gràcies, Laura. Per cert, que se m'ha oblidat comentar-te, la setmana que ve dijous comença l'univers Spielberg. Qui ho vulgui saber més informació pot visitar la nostra pàgina web.
1: Ah, perfecte. Idò, quina pel·lícula serà la primera que projectareu?
0: Pues, sí, tenim Salvarà el soldado Ryan.
1: Perfecte, idò, prenem nota. Moltíssimes gràcies i bon cap de setmana.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I avui agafem la maleta per anar-nos de cap de setmana amb les recomanacions culturals d'una dissenyadora gràfica mallorquina.
2: Bones, ja soc la Clara Perelló i soc dissenyadora gràfica a un tour operador d'aquí de Mallorca. Un lloc que m'agradaria recomanar per aquest cap de setmana seria anar al mercat o en el teu bar de confiança a fer un bon variat, que això sempre anima. Després, un llibre, més ben dit un còmic, que m'agradaria recomanar és Sexe de merda, de Camille Benier. Una pel·lícula, Pitch Perfect, un clàssic per riure i passar una bona estona. I una cançó diria Flors i Violes, de l'Osa. Bon cap de setmana! Bye.

0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes en este viernes de San Isidro festivo en un Madrid cada vez más lleno de claveles y parpusas, de fin de campaña electoral en Andalucía. Ahora conectaremos en el que hoy les vamos a contar para abrir, porque bueno, también estamos pendientes de ese viaje, de lo que dice Donald Trump a bordo del Air Force One de camino a Washington, pero vamos, nos van a permitir que empiecen por algo de lo que estar muy, muy orgullosos, de un hito sanitario, de un récord para España, del que sentirnos muy orgullosos al tiempo que abrazamos a las familias que lo hicieron posible. Entre el martes 24 y el miércoles 25 de marzo, en 48 horas, 39 donantes de órganos, 5 de ellos vivos, permitieron salvar o mejorar la calidad de vida de 75 pacientes, de 75 personas que necesitaban un trasplante. Un hito por el cual felicitar a los cientos de personas que lo hicieron posible, desde las generosísimas familias que pasaban por un momento de dolor y duelo, pasando por los gestores y coordinadores y el personal sanitario de 46 hospitales de 10 comunidades autónomas que hicieron posible este nuevo récord. A partir de y media hablaremos también con la Organización Nacional de Transplantes, les contaremos cómo se consiguió todo esto. Todo eso, como decíamos, en un viernes en el que Andalucía se prepara para las elecciones del domingo, tras la jornada de reflexión de mañana, todo prácticamente listo en Sevilla. Paloma Jara, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, y de hecho hasta ahora ya están terminando las clases en colegios e institutos, que el domingo van a coger muchas de las 10.403 mesas electorales en las que vamos a votar los andaluces, y empiezan a prepararse ya esta misma tarde. Y es que estas son unas elecciones de grandes cifras, Sandra, no solo porque votemos más de 6 millones y medio de personas, más de 300.000, por cierto, desde el extranjero. Es que, por dar más cifra, el refuerzo de seguridad supera los 16.000 agentes de policía y de guardia civil, y habrá más de 4.000 representantes de la administración velando porque todo vaya bien este domingo, además apoyados por la inteligencia artificial. Nos lo ha contado esta mañana en el centro de datos Antonio Sanz, que es consejero de la presidencia.
2: Capturarán una imagen del acta de cada mesa electoral mediante una tablet, y esa imagen será procesada mediante técnica de visión artificial. Extraerá los datos contenidos en el acta y los comparará con los datos que han sido transmitidos.
1: Pero antes de que llegue ese momento, que viviremos con intensidad en esta casa con Juan Ramón Lucas al frente desde el estudio móvil a pie del Guadalquivir en Sevilla, toca cerrar campaña. Todos los partidos han organizado actos en Sevilla capital con presencia de Pedro Sánchez, el del PSOE, y de Santiago Abascal, el de Vox. El único que ha elegido otra ciudad ha sido Juanma Moreno, que cierra en su tierra, en Málaga.
0: Gracias. De la política, hoy repasaremos también qué queda de un movimiento que creció al calor de la protesta hace 15 años. El 15M pasó de ilusionar a millones a desinflarse. Del mundo, atentos a las palabras, como les decíamos, de Donald Trump a bordo del Air Force One en el viaje de regreso de China. Entre otras cosas, ha asegurado que ha hablado mucho con Xi Jinping de Taiwán y que no ven conflicto, que comparten visión sobre Irán y que se marcha de China con la posibilidad de que el país compre 750 aviones a Boeing. Eso mientras que al aterrizar le espera otro incendio que ha pagar. Veremos qué hace con Cuba, con la isla ahogada por la falta de combustible, a donde ha viajado el director de la CIA, John Ratcliffe, para reunirse con representantes del gobierno, lo que parece un impulso al diálogo frente a las amenazas de intervención de Trump de las últimas semanas. Un problema que entra por otro que sale para Trump, porque hoy deja su puesto el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con quien el magnate ha tenido, ya saben, fuertes desavenencias. Veremos si su sustituto, el economista Kevin Warsh, se pliega a los deseos de Trump de bajar los tipos de interés a pesar del alza de la inflación por muchos de los conflictos abiertos precisamente por Estados Unidos. Vamos a los mercados, a ver cómo se están comportando hoy bolsas y precios en la de Madrid. David Martínez, buenas tardes.
3: Buenas tardes, con fuertes caídas hoy en las bolsas europeas, retrocesos que superan el 1,5% en algunos casos. Aquí el IBEX 35 pierde ese punto y medio porcentual y se va hasta por debajo de los 17.600 puntos. Esto a medida que el petróleo repunta con fuerza. El crudo Brent de referencia en Europa sube por momentos hasta un 2,5% por encima de los $108 por barril. Los mercados temen una inflación más elevada por el cierre del estrecho de Hormuz, sin visos de reapertura por el momento. También vuelve a tensarse el mercado de bonos con subidas en la rentabilidad que ofrecen, anticipando un mayor aumento de precios, un frente al que tendrá que mirar el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh. En el caso de los de Reino Unido, reaccionan también a su crisis política. También la libra vuelve a devaluarse contra el dólar.
0: Gracias. Y en una hora el director general de la OMS dará una actualización de la crisis del antivirus, mientras en Madrid, en el Hospital Gómez Ulla, evoluciona favorablemente el crucero. optimista español que se recupera del contagio. Los síntomas parece que están remitiendo. De momento no hay más positivos a escala global y la que sigue preocupando mucho es la mujer francesa que continúa muy grave en la UCI de París. A partir de media escucharemos que le ha contado a nuestro corresponsal, uno de los principales investigadores del antivirus en el Instituto Pasteur de la capital, Gala. Hay más. Rosa Perarna, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Sandra. Empezando en Valencia, donde hasta ahora sigue en marcha la multitudinaria manifestación de los profesores. Desde el lunes están en huelga indefinida para exigir mejoras laborales y en la calidad de la enseñanza. Hoy han llevado su malestar a las calles de la capital con una protesta que reúne a miles de personas llegadas desde todas las provincias. Exigen la dimisión de la consellera y está Inma Morán.
5: Miles de personas siguen recorriendo las calles del centro de Valencia bajo gritos de consellera dimisión. Una marea verde de alumnos, padres y profesores que aseguran están desesperados, que denuncian la precariedad de los centros donde dan clases.
6: Actualmente estamos en Barracones, perdimos nuestro centro en La Dana y hemos venido para reivindicar y para pedir, por favor, que se nos haga caso.
7: Llevamos 20 años con Barracones, no cabemos, nuestra escuela está pensada para ser de 400 alumnos y más de 700.
5: Una manifestación multitudinaria que piden desde el sector sirva para que la consellería les tome en serio.
4: A partir de y media volvemos a las calles de Valencia en este viernes en el que estamos a la espera de conocer la condena que la jueza imponga al hombre acusado de asesinar a su pareja, Mayalen, en 2023 en Victoria, cuando estaba embarazada de mellizas. Anoche el jurado le declaró culpable de asesinato. Alasne Maturana, buenas tardes.
8: Buenas tardes. Sensación agridulce entre las acusaciones del caso de Mayalen. Le declaran culpable, pero no han tenido en cuenta la agravante de género. Cecilia Piris es abogada de la Asociación Clara Campoamor y acusación popular del juicio.
9: Por un lado, estamos satisfechas de que no se haya apreciado ninguna eximente ni atenuante. Sabíamos que tenía su dificultad técnica, pero el género para nosotras ha representado una decepción.
8: La acusación popular lo achaca a la testificación de la Ertzaintza en el juicio, que defiende revictimizó a Mayalen tras definirla como manipuladora.
9: Esa declaración ha sido el fundamento para que tres personas entiendan que no había una asimetría de poder entre ambos, que no había una situación de dominación y control por parte de Jaime hacia Mayalen y que el motivo por el que la mató no fue porque ella se quisiera ir con otra persona, sino que podría ser cualquier otra cosa.
8: La acusación mantiene la petición de 45 años de prisión para Jaime Roca. La magistrada Elena Cabero tendrá ahora que dictar sentencia.
4: Recuerden, el 016 es el teléfono para pedir ayuda. Y algo más, Sandra, un protagonista inesperado a mediados de mayo, el frío. Hoy muchos hemos salido de casa con abrigo. Una masa de aire polar ha irrumpido en la península, ha desplomado los termómetros e incluso está dejando nieve en cotas relativamente bajas para la época. Nos vamos a Huesca. Gemma Cortejo, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes. El frío y la nieve han vuelto a Aragón. De hecho, los valles pirinaicos muestran una imagen completamente invernal, asegura el guarda del refugio de Gorí, Joan María Vendrell.
11: Hoy hemos tenido ya una mínima de menos 5 grados, hemos amanecido nevando.
10: En el resto de la comunidad ha tocado volver a sacar el abrigo y parece que el cambio de armario todavía tendrá que esperar.
12: ¿Qué hace frío?
13: Ya en mayo llevamos ropa de invierno.
14: Por eso estamos tomando el sol un poquito, digo, a ver si nos calentamos.
10: Un mayo frío que contrasta con el mes anterior y es que venimos del abril más cálido en Aragón de toda la serie histórica, detalla el delegado de la EMT en Aragón, Arcadio Blasco.
15: En general, primera quincena de mayo, con bastantes precipitaciones y temperaturas más bajas de lo habitual.
10: A partir del domingo, el frío comenzará a abandonarnos y de cara al próximo fin de semana se esperan máximas por encima de los 30 grados en Zaragoza.
0: Pues ya lo escuchan, prepárense, porque a partir de la semana que viene, viene el tiempo, cambia mucho, pero antes de los tirantes, Jacob Petrus, el gorro y los guantes, buenas tardes.
16: Buenas tardes, menudo cambio. La semana que viene, como decíais, con más de 30 grados en amplísimas zonas de nuestro país y no sería extraño que llegamos a superar los 35 en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. Pero antes toca el peaje de estos próximos días, que es el de temperaturas muy bajas. Esta próxima madrugada aún más bajas y atención, mañana despertaremos con tan solo un grado en Burgos o con dos en Cuenca, en Palencia, en Soria o en Teruel. Ambiente muy frío, podríamos decir, de finales de invierno y todavía apoyado por el viento de norte que aunque mañana irá perdiendo fuerza, todavía durante las próximas horas incrementará la sensación de ambiente fresco. Ya mañana sábado con precipitaciones mucho más escasas, pero que todavía afectarán a zonas de Galicia, del Cantábrico, de los Pirineos, del nordeste de Cataluña, de las Islas Baleares, con cotas de nieve en el norte peninsular que rondarán los 1.400 metros, pero con mucha más calma en el resto donde el sol irá ganando terreno. En las Islas Canarias todavía con muchas nubes en el norte y con precipitaciones débiles. Y el domingo el paso de una vaguada de aire frío garantiza muchas nubes de evolución y chubascos en la gran mayoría de zonas de montaña. De nuevo, con tormentas por el norte peninsular, cotas de nieve en los 1.300 metros, también algunos chubascos en el centro, en el sur y en el este, pero con temperaturas que continuarán poco a poco recuperándose antes de la llegada del calor.
0: Gracias, Jacob. Más a y media hora nuestros compañeros de los centros territoriales.
12: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
17: Bon dia, avui són ja les 2:11. El govern revisarà les mesures de seguretat de l'Hospital de Can Mises després que hagi transcendit la presumpta agressió sexual a una pacient del centre la matinada de diumenge. El sospitós ha estat detingut i ja ha passat a disposició judicial. Avui és divendres 15 de maig. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz. Repassam altres titulars amb Aina Escandell. Culpable d'assassinat.
18: Entraïdoria, carnissament i motivació masclista és el veredicte del jurat popular contra l'home que va matar cops a la seva exsogra de 74 anys l'any 2024 a la colònia de Sant Jordi.
17: El govern modifica i amplia el programa Lloguer Segur incorporant els grans tenidors.
18: Fins ara quedaven fora els propietaris amb més de 10 habitatges, però el fracàs del programa, que només ha aconseguit 82 habitatges dels 3.000 que proveïa poder aconseguir inicialment, ha obligat a l'executiu a flexibilitzar els requisits.
17: I en els esports?
18: L'empat del Girona contra la Real Societat fa que el Mallorca caigui en descens, tot i que segueix depenent de si mateix per aconseguir la permanència en bàsquet. Derrota de l'Èstia Menorca-Corunya, el primer partit dels quarts de final per l'ascens a l'ACB.
17: Consultam la previsió del temps, Agència Estatal de Meteorologia. Juan Carlos Piña, bon dia.
19: Bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears esperam ruixats i pluges que poden ser ocasionalment fortes i anar amb tempesta. Les temperatures diurnes baixen, quedant-se les màximes als 21 graus a Palma, Eivissa i Formentera, 20 a Maó. A més, les temperatures mínimes arribaran al final de la jornada. Demà dissabte tindrem el cel cobert, amb més ruixats, sobretot a Mallorca i Menorca, que seran ocasionalment forts i aniran acompanyats de tempesta, disminuint la nuvolositat a partir del matí. Així mateix, les temperatures se mantindran sense canvis o seguiran baixant lleugerament. Se preveuen màximes de 22 graus a Eivissa i 20 a Palma, Mahó i Formentera. És una informació d'AEMET.
17: Com deien, ja ha passat a disposició judicial l'home detingut a Eivissa per presumptament haver agredit sexualment una dona hospitalitzada a Can Mises. Els fets varen tenir lloc la matinada de dilluns. Ignasi Gras, bon dia.
20: Bon dia. L'home havia forçat una de les entrades del centre sanitari i després de cometre l'agressió va fugir forçant una altra porta. El personal sanitari, alertat pels crits de la dona, va intentar aturar-lo però no varen poder. Les imatges de les càmeres de seguretat de l'hospital van permetre la seva detenció. El gerent de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera, Eduardo Escudero, ha assegurat que es revisaran les mesures de seguretat del centre hospitalari.
21: Evidentemente este incidente nos va a hacer replantear todo el sistema de seguridad del hospital. Esto es lo primero que vamos a hacer en cuanto dispongamos de tiempo y solucionemos primero el problema de la persona que es la que se está sintiendo mal, la familia que se está sintiendo también francamente mal y nosotros muy mal por este incidente y sobre todo por la persona. Pero lo revisaremos, sí.
20: A més de la revisió dels sistemes de seguretat, el portaveu del govern, Antoni Costa, ha explicat que de manera imminent s'incorporarà més personal de vigilància, un reforç habitual durant la temporada alta que encara no s'havia posat en marxa.
22: El reforç de vigilància que anualment es fa en els mesos d'estiu, una mesura que està, per tant, planificada tant en els hospitals de les Illes Balears com també en els centres de salut. Una mesura que, reitero, és cert que encara no s'havia posat en marxa, però que sí que s'hi posarà de forma imminent.
17: En tribunals, el jurat popular ha declarat culpable d'un delicte d'assassinat en traïdoria, acarnissament i motivació masclista a l'home que va matar a cops la seva exsogra de 74 anys l'any 2024 a la colònia de Sant Jordi. Xavi Ara, bon dia.
23: Bon dia. El veredicte considera aprovat per unanimitat l'extrema fragilitat i la feblesa de la víctima, una situació que l'hauria impedit defensar-se, tot tenint en compte la seva avançada edat i els problemes de salut que patia i que, diu el tribunal, el processat coneixia. Han titllat el crim com inhumà. Els fets, recordem, varen tenir lloc l'hora baixa del 25 de setembre del 2024, quan Víctor Aníbal, portuguès de 47 anys, hauria arribat a casa i, en veure que no quedaven cerveses, la va apallissar, causant així la seva mort. La fiscalia, que reclamava reclamava una pena de 25 anys de presó, ha demanat, just després de conèixer el veredicte, que sigui condemnat a presó permanent revisable, al igual que l'acusació popular. També reclamen una indemnització de 300.000 euros.
17: Més coses. El govern modifica i amplia el programa Lloguer Segur incorpora els grans tenidors. Fins ara quedaven fora els propietaris amb més de 10 habitatges, però el fracàs del programa, que només ha aconseguit 82 habitatges dels 3.000 que preveia aconseguir inicialment, ha obligat l'executiu de Margalida Provença a flexibilitzar els requisits. Margalida Blanquer, bon dia.
1: Bon dia. També s'acceptaran habitatges procedents del lloguer turístic, els que hagin quedat buits després d'un desnonament per impagament o d'una ocupació il·legal. En aquest cas no serà necessari que hagin estat buits durant 6 mesos. També s'incorporen aquells pendents d'obres de reforma. En aquest cas, el Libavi podrà avançar als propietaris fins a 50.000 euros perquè duguin a terme les obres a descomptar de les rendes futures del contractes de lloguer. L'objectiu del canvis és aconseguir més pisos de lloguer per posar ara al mercat. José Luis Mateo és el conseller d'Habitatge.
2: Y ahora también se posibilita la adhesión de propietarios de múltiples viviendas. También con el objetivo de hacer aflorar vivienda vacía y que pueda ser destinada a residentes en las islas. Somos conscientes de que el acceso a la vivienda es seguramente la mayor de las preocupaciones de la ciudadanía, lo sabemos, somos conscientes, y no nos hemos puesto de perfil. Y sabemos que necesitamos actuar con medidas útiles, realistas y eficaces.
1: El programa Lloguer Segur ofereix als habitatges un 30% per sota del preu del mercat als llogaters. De mitjana, els que se'n beneficien hores d'ara del programa paguen 965 euros per pisos de 100 metres quadrats i els propietaris obtenen una renda de 1.378 euros.
17: I parlem ara del teixit productiu de Menorca, que ja pot demanar les ajudes per pal·liar els efectes de la guerra de l'Iran. El Consell Insular ha ampliat la subvenció màxima per sol·licitant, ha afegit una nova línia d'ajudes pels pescadors professionals i bonificarà les empreses els contractes indefinits.
18: Amb un pressupost que pot arribar fins als 2 milions d'euros, des d'avui, empreses, cooperatives, associacions, comerços i pescadors professionals ja poden demanar les ajudes que el Consell destina per fer front als efectes de la guerra i la pròxima tornada de l'IVA al 21% per part del govern central. Entre les principals novetats, la incorporació de sectors com el pesquer i la bonificació de la contractació de personal indefinit. Dolfo Vilafranca és el president del Consell de Menorca.
3: Estabilitat laboral, pensem que és molt important, bonificar un 75% dels sous i els salaris, així com les quotes de seguretat social associades a noves incorporacions, però indefinides, no incorporacions temporals.
18: La convocatòria s'estructura en 5 línies d'ajuda.
17: Parlem ara d'altres temes. El PSOE de Calvià ha exigit la creació d'una comissió d'investigació sobre la compra per part de l'Ajuntament de l'Hostal Colón i l'Hotel Teix, tots dos demolits a finals de l'any passat. Amador Bausà, bon dia.
6: Bon dia, tot després que Diario de Mallorca publicàs que la compra de l'hostal es va efectuar per 1,2 milions d'euros a una societat vinculada a un exregidor d'urbanisme del PP. Els socialistes reclamen conèixer com es van desenvolupar els dos processos de compra. La portaveu del PSOE de Calvià és Nati Francés.
24: Lo que nos preguntamos es por qué, como digo, quién puso el dedo y dijo tiene que ser este, y queremos transparencia. Queremos que nos expliquen realmente el proceso desde su inicio. Y en esto le pedimos también a Vox que apoye esta comisión de investigación.
6: L'exregidor Alberto León ja va ser destituït com a responsable d'urbanisme durant l'etapa del batle Carlos Delgado per l'adjudicació de contractes públics vinculats al seu germà, que avui dia és assessor del primer edil de Calvià, Juan Antonio Mangual.
17: I seguim en temes turístics perquè avui comencen les restriccions del trànsit privat a Formentor, que s'allegaran fins al dia 18 d'octubre. Des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit només s'hi podrà accedir en transport públic, a peu o en bicicleta.
1: El Consell Insular ha avançat les limitacions 15 dies dins el mes de maig d'acord a les peticions de l'Ajuntament de Pollença i les ha escurçades dues setmanes dins l'octubre perquè hi ha més visitants ara que a finals de temporada. En bon primer dia, ens diu un dels controladors, hi ha molt visitants. Joan Carles Ortega Quegles els explica tot el que han de fer.
25: Realment moltíssima de gent, la gent ho agafa tot bastant bé, no poden problemes, és al revés. També passen molts de ciclistes i estem donant les explicacions que a 10 de matí a 10 del vespre la carretera queda tancada cap a l'esfora de Formentor i han de deixar els cotxes aquí a un pàrquing gratuït.
1: Hi ha dos nivells de restricció, un del port de Pollença a la platja de Formentor i l'altre de la platja al Far, on només poden circular vehicles autoritzats, transport públic, serveis d'emergències i bicicletes. Els turistes entenen, ens diuen, que és necessari tancar la carretera.
4: Está muy bien organizado, a mí me encanta. Hay que frenar un poco las bicis, pero vamos, muy bien. Hay mucha vista, mucho...
5: No solo las bicis, hay que tener mucha precaución con las bicis. Es lo único, pero bueno, también tienen derecho a circular.
7: Me parece bien que esté regulado porque al final se va a juntar mucha gente y tampoco se puede dar lugar un poco a accidentes y así con tantos ciclistas sobre todo. Pero sí que es verdad que es un poco pues la masificación que hay en las islas, ¿no?
1: Coincidint amb les limitacions del trànsit privat, el govern reactiva la línia 334 que connecta Alcúdia amb el port de Pollença, el mirador del Colomer i la platja, incloent aturades a Cala Murta, Cala Figuera i el far de Formentor. Entre les 10 del matí i les 10 de la nit hi ha una freqüència de pas d'un autobús cada 35 minuts des del port de Pollença.
17: I avui també ha començat les restriccions d'entrada a la zona del far de Favàrits. El Consell de Menorca ha avançat 15 dies al tancament del trànsit d'aquesta zona, només accessible mitjançant els busos de la línia 43 que surten de l'estació de Maó.
18: De moment, només hi ha programades 4 freqüències en cada sentit a la franja matinal, uns horaris que s'ampliaran a partir de dia 1 de juny, oferint servei també els diumenges. També a partir de l'1 de juny començaran les restriccions d'accés a Cala Macarella i a Cala Macarelleta, on també comencen avui les restriccions al trànsit des del far de Barberia, amb la finalitat d'evitar els continguts bloquejos circulatoris i la constant acumulació de gent típics de l'estiu. El Consell de Formentera regularà fins dia 15 d'octubre l'accés a la finca de Setanca d'allà dins.
17: I més qüestions, perquè l'urbanització eivissenca de Roca Llisa utilitzarà un sistema de drons autònoms, ja ho diré, per vigilar-la.
20: Doncs sí, avui s'ha presentat a Eivissa el primer dron autònom guiat per intel·ligència artificial. Vigilarà Roca Llisa, la primera urbanització europea que comptarà amb aquest sistema per lluitar contra els incendis i la intrusió. El dron aterra i s'enlaira tot sol i en qualsevol situació meteorològica i també carrega la seva bateria de forma autònoma. És a través d'una càmera tèrmica que permet detectar aquestes situacions d'incendis o intrusos i donar l'alerta a les autoritats. Fermín Gómez, director de seguretat de Roca Llisa.
8: Hay que ver el histórico. En Roca Llisa hace unos años tuvimos un incendio bastante grande y principalmente la urbanización es el riesgo que más consideramos. ¿Vale? Entonces lo que es el dron detecta cualquier temperatura anómala alrededor de la masa boscosa, incluso alrededor de las casas.
20: Les càmeres només mostren les siluetes de les persones, amb la qual cosa permetran garantir la protecció de dades dels residents. La intenció és anar augmentant la flota de drons fins a cobrir tota l'àrea de l'urbanització.
17: 2:22. Més per Mallorca sol·licita a la delegació del govern que no autoritzi la concentració programada per Núcleo Nacional el proper dia 24 de maig a Safaixina per demanar la protecció del monument.
1: Els ecosobiranistes diuen que es tracta d'una organització violenta, perillosa i neonazi i destaquen que darrerament han protagonitzat molt d'aldarulls arreu del país. Asseguren que la concentració davant Safaixina suposarà la comissió d'un delicte d'odi. Per això han presentat un escrit a la delegació del govern per informar que, si finalment es produeix, denunciaran els fets. El portaveu de Més és Vicent Vidal.
9: Demanem a la delegació del govern que no autoritzi aquesta concentració, que no doni els permisos, perquè així ho preveu la llei de memòria històrica aprovada a nivell estatal, que no es permeti que es cometi aquest atropellament de la democràcia, per valors democràtics, per respecte a les víctimes de Boca Baleares. La delegació del govern no podrà dir no sabem que hi havia aquesta concentració i s'ha donat de forma espontània, no. Hem advertit que hi ha un nucli de neonazis que està a punt de fer uns fets que la llei de memòria històrica no permet.
1: El portaveu de Vox a l'Ajuntament de Palma, Fulgencio Coll, qualifica l'acció de Més de separatista. L'escoltam.
11: Tenia esta resposta de Més, és a dir, tot el que no va subordinat als seus interessos és fascista, és malo. Els que estan en la línia del golpisme, del separatisme, de l'anti-Espanya y de la perversión y de la falta de democracia es este partido, que no respeta ni la Constitución.
1: Podem també ha dit la seva. La regidora a Palma, Lucía Muñoz, acusa PP i Vox d'esperonar els nazis a la defensa que fan del monòlit.
26: No es casualidad que Vox celebre mañana un acto político en Safaixina y que apenas unos días después un grupo neonazi quiera utilizar el mismo espacio para una concentración. Tampoco es casualidad que PP y Vox lleven años defendiendo públicamente el monumento franquista.
17: Queden 5 minuts i mig perquè siguin les 2:30. Repassam ara tota l'actualitat esportiva.
6: El Mallorca afrontarà la penúltima jornada de Lliga en descens. L'empat a 1 ahir del Girona a casa contra la Real Societat fa que els vermells caiguin a la zona vermella, empatats a 39 punts amb el Llevant i amb l'Elx, que es mantindria fora. Recordem que l'Oviedo ja està descendit. El Mallorca visita diumenge a les 7 al nou estadi de València per jugar precisament contra el Llevant. En funció dels resultats, el Mallorca fins i tot podria consumar el descens o al contrari, garantir matemàticament la permanència. En qualsevol cas, el Mallorca continua depenent d'ell mateix per aconseguir la salvació. A banda d'això, la UD Eivissa disputa la penúltima jornada de Lliga a Primera Federació amb la necessitat de guanyar per tancar la permanència. Demà rep a les 9 del vespre el Cartagena, que es juga la classificació pels play-offs. Sentim el tècnic de la UD Eivissa, Miguel Álvarez.
0: Ahora ya no es importante, es importantísimo. Somos sabedores de cómo viene el Cartagena, que viene con una racha buena. Es un equipo que también se juega todo lo contrario que nosotros. El partido lo tienes que afrontar con un nivel muy alto para que te acerque a tener posibilidad de ganar.
6: I el Palma Futsal juga demà a la 1 del migdia la jornada 30 de la Lliga contra el Viñalbal i Valdepeñas, un partit important per defensar la tercera posició de la classificació i que arriba després de la derrota a la final de Champions davant l'Sporting Club de Portugal. El tècnic, Antonio Vadillo, ha dit que Mario Ribillos continua tocat i que es baixa segura per al partit de demà, però que no es guardarà cap jugador, ja que els partits que queden són de vital importància.
10: Es importante porque quedar tercero es una posición de privilegio, pero no es un partido trampa porque nosotros no jugamos esto, pero ellos también pueden quedar sexto clasificado, entonces para ellos también es importante, pues entiendo yo que quedar lo más arriba posible y seguramente porque nadie quiere quedar octavo para enfrentarse al Barça, esa es la realidad.
6: I en bàsquet, l'Estia Menorca ha perdut el primer partit dels quarts de final per l'ascens contra l'Eima Corunya per 93-71. El proper partit serà diumenge també a Corunya i després amb dos equips hauran de jugar a Vitaufa per conèixer qui passa a les semifinals. Guanya el millor de 5 partits. L'entrenador dels menorquins és Javi Zamora.
12: Creo que el resultado del partido es mucho más abultado de lo que el trabajo de los chicos ha merecido, al menos. Esa es la sensación que tenemos, ¿no?
17: 2:27, avui a la Cultura parlem de Maria del Mar Bonet. Yo estaba aquí.
18: La cantant mallorquina publica un nou àlbum per celebrar els seus 60 anys de carrera. Du per títol L'aigua no cansa. Són 9 cançons, la majoria inèdites, algunes poètiques i altres reivindicatives. El disc compta també amb composicions de Toni Cuenca, Antoni Pereira Fons, Mauro Pagani i una col·laboració amb el pianista cubà José María Vitier i també posa música al poema de Blai Bonet S'aigua no, que sentiu de fons. És un disc concebut íntegrament a Mallorca.
13: Son mis últimas canciones, canciones que yo he ido componiendo con el tiempo, ¿no? Músicos que han trabajado conmigo desde que estoy en Mallorca, que hace unos 11 años que vivo en Mallorca. Son canciones que tocan lo personal siempre, ¿no?
18: Maria del Mar Bonet començarà la gira de presentació del disc a Barcelona dia 23 de maig al Palau de la Música Catalana. Fins la tardor recorrerà diferents teatres i festivals, entre ells el Teatre de l'Olímpia de París, una gira per reivindicar 6 dècades de música mediterrània i de cançó d'autor.
13: Pues empecé a los 18 años a estar con els 16 jutges, después a cantar sola... Y no he parado hasta ahora, o sea que no... Es bueno, yo creo que todos los artistas tenemos este mundo, ¿no? De ir creando, de ir trabajando en cosas que nos gustan, que nos interesan.
18: L'aigua no cansa és un àlbum editat en vinil i llibre CD amb fotografies de Pep Bonet i publicat per Disc Medi Blau.
14: Amarte es un regalo que m'ha dado la vida.
17: I d'entre les cites culturals del dia, destacant que avui actua la Tània a les Sales Gremi dins la 5a edició del festival Paco de Lucía.
18: Una actuació que començarà a partir de les 7:30 i que servirà per presentar a Mallorca el projecte Palas, un EP de 3 temes en col·laboració amb Gerai Cortés i Nussar 3000. I el Teatre Principal de Palma, a partir de les 8, continua el Festival de Teresetes amb la proposta Vinc Don Quixote, un espectacle de titelles eslova que reinterpreta la novel·la de Cervantes amb tocs de comèdia i teatre d'objectes.
17: I acabem aquest informatiu una notícia que acabem de conèixer, perquè el govern central sol·licitarà al Tribunal Constitucional la impugnació de la llei balear que deroga la llei autonòmica de memòria democràtica. Amb aquesta darrera informació arribam a les 2:30. Tornem amb més notícies en el butlletí de les 4. Gràcies per la seva atenció. Sí.

0: I no sabem que hi havia aquesta concentració i s'ha donat de forma espontània, no. Hem advertit que hi ha un nucli de neonazis que està a punt de fer uns fets que la llei de memòria històrica no permet.
1: I el portaveu de Vox a l'Ajuntament de Palma, Fulgencio Coll, acusa més de ser una formació colpista i separatista.
2: Tenia esta resposta de més, és a dir, tot el que no va subordinat als seus interessos és fascista, és malo. Los que estan en la línia del golpismo, del separatismo, de l'anti-Espanya i de la perversió i de la falta de democràcia és este partido, que no respecta ni la Constitució.
1: I avui han començat les restriccions del trànsit a Formentor, que s'allargaran fins al 18 d'octubre. Des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit només s'hi pot accedir en transport públic, a peu o en bicicleta. El Consell de Mallorca ha avançat les limitacions 15 dies dins el mes de maig, d'acord a les peticions de l'Ajuntament de Pollença, i les ha escurçat, en canvi, dues setmanes dins l'octubre, perquè ara hi ha més visitants que a finals de temporada. Els turistes entenen que és necessari tancar la carretera.
3: Está muy bien organizado, a mí me encanta. Hay que frenar un poco las bicis, pero vamos, muy bien. Hay mucha vista, mucho...
4: No solo las bicis, que hay que tener mucha precaución con las bicis. Es lo único, pero bueno, también tienen derecho a circular.
1: I precisament avui la Federació Balear de Transports ha demanat una reunió amb la Direcció General de Trànsit i el Consell de Mallorca per tal de cercar mesures que garanteixin la convivència entre autocars i bicicletes a la Serra de Tramuntana. Des de la patronal asseguren sentir-se preocupats i admeten que més d'un conductor ha tingut qualque ensurt. Rafael Roig és el president dels transportistes.
5: Els estrangers que molt visiten en bicicleta no coneixen exactament la circulació d'aquí. Em va fer adelantar per l'edat, s'ha de caure a primera frenada, i en aquest cas és un perill.
1: Per cert que no només hi ha restriccions a Mallorca, avui han començat les restriccions d'entrada a la zona del Far de Favàrits a Menorca i el Far de Barberia a Formentera. Precisament a la Menor de les Pitiuses ens quedam perquè no s'apaga la polèmica sobre la resolució del govern que obliga a reduir en un terç el nombre de gandules i parasols a l'illa. L'associació hotelera acusa l'executiu autonòmic de destruir l'estabilitat de desenes de famílies. Això, a més, per una decisió presa, asseguren, sense diàleg amb el sector. La patronal assegura compartir la indignació dels adjudicataris afectats i adverteix que exigirà responsabilitats amb tota la firmesa necessària. Per la seva banda, l'oposició acusa el Consell de ser incompetent. Escoltam Rafael González, de Gent per Formentera.
6: Ja és inadmissible, perquè és precisament el contrari del que van dir en campanya. Van dir que farien una millor gestió del litoral i estan fent tot el contrari, i tant sa Unió, però també hem d'afegir el PP de Balears, no han complit en la seva paraula.
1: El govern ha aprovat avui modificar i ampliar el programa Lloguer Segur i incorporar els grans tenidors. Fins ara quedaven fora els propietaris amb més de 10 habitatges, però el fracàs del programa, que només ha aconseguit 82 dels 3.000 habitatges que preveia poder aconseguir inicialment, ha obligat l'executiu de Proens a flexibilitzar els requisits. Mentrestant, a Eivissa, el PSIP denuncia un nou endarreriment a la construcció de 60 habitatges de promoció pública a l'avinguda d'Isidor Macavich. Això, una vegada, l'Ajuntament ha aprovat una pròrroga de 18 mesos i una ampliació addicional de 7 mesos per finalitzar les obres, portant la data prevista de finalització a finals de l'any 2028. Elena López és la secretària general del PSIP a Eivissa.
7: Les persones residents a la ciutat d'Eivissa no tenen per què continuar sent víctimes d'aquesta improvisació, d'aquesta lentitud i aquesta falta de lideratge del Partit Popular en matèria d'habitatge i de l'alcalde Triguero.
1: I els esports, Antonio Raillo i Vedat Morici envien un missatge de compromís, confiança i unió de cara al partit a vida o mort que disputaran diumenge al camp del Llevant. Tots dos equips es troben en posicions de descens quan queden només dues jornades per finalitzar el campionat. Morici ha destacat que 500 mallorquinistes viatjaran a València, mentre que el capità admet que passa per un moment difícil perquè una lesió li impedirà disputar el partit. Amb tot, destaca la importància de mantenir la concentració i la fe en el grup i recorda que l'equip ha situat situacions tan delicades com aquesta. I el Palma Futsal rep demà el Viñalbali Valdepeñas en la darrera jornada de la Lliga regular. Una victòria asseguraria als de Badillo la tercera plaça. Escoltam el jugador Ernesto.
8: Ahí en la Champions nos desgastamos mucho lo mental, la cabeza de todos estábamos ahí porque quién no quería ganar, ¿no? Pero yo creo que el equipo está bien, ¿no? Recuperado y sabemos de los retos que nos resta.
1: Y avui a la cultura, María del Mar Bonet. Yo estaba

La cantant mallorquina publica un nou àlbum per celebrar els seus 60 anys de carrera. Du per títol L'aigua no cansa i consta de 9 cançons, entre elles i aquest que escolteu, S'aigua no, una adaptació del poema de Blai Bonet. Amb la cantautora més celebre de Mallorca ho deixem per avui. La informació local torna a Ràdio Nacional d'Espanya demà quan passin 5 minuts de les 9.